0: Cascamitis llega a Conforama Castellón. Tenemos el colchón de matrimonio perfecto para ti. Colchón Flex por solo 399 euros. Corre a Conforama Castellón. Tienes hasta el 25 de mayo. Conforama.
1: La nit de l'art arriba a la seva majoria d'edat, ja que és cap de setmana submergirà Castelló en una marató cultural sense precedents. Pren nota. Més de 130 propostes en 80 espais i 500 artistes ompliran la ciutat de teatre, dansa, música, exposicions i performance. Entre el divendres a les 17 hores i el dissabte a les 22 hores gaudeix d'un autèntic tsunami cultural amb actuacions cada 15 minuts. Castelló és cultura. Ajuntament de Castelló. Tota la informació en castelló.lanitdelart.es.
2: Este es uno de los éxitos de Dial Esencial.